0: Anda ya.
1: Mucha música.
0: La música nos hace viajar. Y este año viajaremos al epicentro de nuestro 60 aniversario. Vuelve la noche más importante de la música en nuestro país. Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2026. 20 de noviembre, Palau Sant Jordi. Los has visto cada año y te has emocionado. Imagina cómo sería vivirlos.
2: ¡Aitana!
3: ¡Niki!
0: Entradas ya a la venta en los40.com y El Corte Inglés. Sé testigo de la edición más histórica de nuestros premios.
4: ¡Pero qué acaba de pasar aquí, Santa Rosalía!
0: Los 40 Music Awards Santander 2026.
5: ¡Los 40!
0: La música nos hace viajar. Barcelona, 93.9.
6: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
7: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es o visítanos en la red Kia de la provincia de Barcelona.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
10: Sí, digui'm.
9: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els agradi a tots.
10: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
11: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta'n les condicions a la web.
12: Tothom té la mirada posada cap a Nova York.
13: Si te quieres divertir.
12: La final del Mundial només es viu un cop cada 4 anys. I la Roja ha aconseguit el passi d'or. Aquest diumenge, a les 9 del vespre, lluitaran per la segona estrella. I els col·laboradors de la Taverna dels Bojos del Que t'hi jugues, el tio Faja, Gonzalo Álvarez i Cristóbal Chacén, seran a la sala Cotton de Casino Barcelona, amb regals i sorpreses per animar la prèvia i passi el que passi al postpartit.
14: És gratis, eh?
12: Més informació a casinobarcelona.com.
15: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
0: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? It's a

0: Barcelona, 93.9.
1: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Què significa èxit? El diccionari diu, aconseguir alguna cosa important. Les escoles de negocis, fama, diners i networking. Tu, no perdre la ratxa a l'app del Mussol. A Ilerna no volem que compleixis els paràmetres d'èxit dels altres. Volem que amb les nostres modalitats online presencial o semipresencial, triïs els teus. Uneix-te a l'FP oficial que s'adapta al teu ritme de vida. Ilerna, en futur reivindicatiu.
3: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis. Fox out of

0: Anda ya.
1: Mucha música.
0: Tiri, tiri, tiri. Anda, cuéntanos trucos para ahorrar, pero ya de ya.
2: Shh, tipo directo, que con la fórmula coche casa de Línea Directa, si juntas tus seguros de coche y hogar, ahorras directamente. Y encima, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
0: Anda, lo elegiría, pero ya de ya.
2: Que sí, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Limonada natural Don Simón, con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora, naranjada natural Don Simón con zumo exprimido. La gran diferencia.
4: Hoy, en día, el tomate en rama por solo 1,39 el kilo. En serio, muy bien. Día.
5: El 17 de julio llega a los cines el fenómeno cinematográfico del año.
6: El rey de Ítaca va a volver.
5: La Odisea, lo nuevo de Christopher Nolan.
6: Eres un hombre que necesita controlar su destino, pero esto no lo puedes controlar.
5: Una épica epopeya de acción rodada por todo el mundo utilizando la nueva tecnología IMAX.
7: Mi padre va a regresar con venganza.
5: Y protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Zendaya.
7: Nadie puede interponerse entre mi hogar y yo. Ni siquiera los dioses.
5: La Odisea, 17 de julio, exclusivamente en cines. Una película con sello Los 40.
8: Barcelona, 93.9.
9: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines. Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
10: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
12: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada amb parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
13: Kia. Movement that inspires.
14: A IKEA fem espai perquè sempre trobis alguna cosa nova. I com que aquí fins i tot les oportunitats estan ben endreçades, alguns dels productes van a la nostra selecció d'últimes unitats. Aprofita ara i emporta-te'ls per menys a IKEA amb descomptes de fins al 30%. Només fins al 31 d'agost o fins a esgotar existències. Vine i descobreix-los a les botigues IKEA a Catalunya. I esperem.
15: Arriben els dies Sensiva de Conforama. La millor selecció de sofàs, matalassos i mobles ara Sensiva. Aprofita i renova casa teva amb molts estils al millor preu. A Conforama i Conforama.es.
16: Este verano, Cerdeña sí o sí. Con Grimaldi Lines tienes un 30% de descuento en tu billete de barco. Aprovecha y reserva ahora. Viaja a tu manera con Grimaldi Lines.
17: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
18: Ja són aquí les rebaixes d'estiu a Mataró Park.
19: Moda, complements, calçat, tecnologia, accessoris i molt més amb descomptes irresistibles.
18: I gaudeix també de la millor gastronomia, lleure i entreteniment.
19: El pla perfecte és a Mataró Park.
20: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.
21: El do it yourself està bé.
22: Rutines de skincare també.
21: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
22: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

es la Lola Índigo y al Lucho RK. El canari i l'andalús va passant per aquí, amb això que s'anomena el batxatón de la L. En aquest últim tram del despertador dels 40. Va, fem un cafetó, si cal amb gel, que sigui refrescant una mica, perquè, déu-n'hi-do, ha fluixat una mica la temperatura, però fa caloreta, fa caloreta. Ara per aquí arriba una de les històries que, mira, precisament aquesta setmana ha sigut el protagonista aquí, a l'Anda, ja diràs com. Sí, sí, sí, sí. De fet, ahir amb la Laia Partida parlàvem d'aquesta cançó que en un primer moment li van oferir a la Rihanna, però finalment no la va voler. La va cantar ella i va ser, doncs, un dels detonants del seu èxit mundial. Estic parlant de la Sia. Si en vols saber-ne més, entra ara mateix a les nostres xarxes, que trobaràs, doncs, un dels moments més divertits de la setmana parlant de què va passar, per què la Rihanna va dir que no a cantar aquest Chandelier de la Sia.

0: Déu-n'hi-do, eh? Com s'ha emocionat ella interpretant, enregistrant aquesta cançó. Ho explicava aquesta setmana per les xarxes socials a través d'Instagram. La Lau Gibert, això es diu Amulet. M'encanta. Escolta'm, avui dia m'adeu aquesta calor extrema que portem visquent aquests dies, però el que no marxa és l'aixafogó, eh? Després d'una nit tropical, d'aquelles que costen de passar, de mal dormir, vaja, aquest dijous el termòmetre tornada donarà, vaja, una petita treva. Les temperatures baixaran una mica respecte ahir gràcies al vent del mar, però la sensació continuarà sent molt intensa, sobretot a la costa i al prelitoral. A Ponent encara es podran fregar els 40 graus, mentre que bona part de l'interior es mouran entre els 33 i els 38. Pel que fa al cel, avui tindrem estones de núvols i alguns ruixats, especialment a la zona del Pirineu i del Prepirineu. Durant la tarda també podria escapar-se algun xàfec puntual en zones de l'interior. Atenció, perquè la pluja podria arribar amb fang, eh? Per la pols sahariana en suspensió, ja que continua aquesta pols a sobre nostra. I de cara als pròxims dies, pocs canvis, eh? La calor continuarà anant a menys, es afluixarà una mica, però molt lentament. I seguirem parlant d'ambient vent d'estiu, amb xafogó marcada, nits tropicals i molt de sol. De moment, no es veu cap nova calorada extrema i les opcions de refrescada importants encara queden lluny. Així que paciència, aigua en mà i a buscar ombra sempre que es pugui. Ara repassem ràpidament algunes temperatures. Podem parlar a aquesta hora de 18 graus. A Sort en tenim 27 ara mateix a Olot, 26 graus ens marca el Mercuri a Falset i 27 a Mataró.
1: Música per llevar-se de bon rotllo. Andallà Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Atenció, que arriba el més nou de la Vico. La Tatiana ens presenta nova cançó. Tiramisú.

0: La nova cançó de Davico, això que s'anomena Tiramisu. Atenció, perquè el Regne Unit vol posar fre a les xarxes socials també de nit. Després d'anunciar fa només un mes que prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys, ara el govern del Regne Unit planteja una nova mesura, un toc de queda digital per als joves dels de 16 i de 17 anys. La proposta és que no es pugui accedir a les plataformes com TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Snapchat o Twitter, que ara és X, entre les 12 de la nit i les 6 del matí. En canvi, aplicacions de missatgeria com WhatsApp o Signal quedarien fora d'aquesta restricció. A més, es volen desactivar funcions considerades addictives com la reproducció automàtica de vídeos, reforçar la protecció davant de continguts generats amb intel·ligència artificial relacionats amb la salut mental i també doncs, els defensors dels drets dels adolescents veuen amb bons ulls aquesta iniciativa, però consideren que és insuficient, que encara es podria fer més, es queda curta, vaja. I reclamen també responsabilitats sobre les empreses tecnològiques. Si aquesta llei sembla que tirarà endavant, després de l'estiu podria entrar en vigor la primavera del 2027. Un nou intent per reduir la dependència digital que hi ha entre els més joves i garantir també, almenys a nit, que el mòbil també se'n va a dormir, Dit això, arribem en res, en 5 minuts, a 11:15 del matí, arriba per aquí ara mateix Juan Magán, Omar Montes, cançó que ja coneixes i que aquest estiu ha tornat amb un rentat de cara. Es diu Ayer la vi, BPA 2026.
1: Aquí no hi ha mandra. 40. Anda ya, Catalunya. Anda ya.

0: és la Rosalia amb la Perla. Escolta'm, canviant de tema, t'imagines un Pokémon Go, aquella aplicació, aquell joc que va triomfar tant ara fa uns anys, però amb gats de debò? Sí, ho has escoltat bé. Arriba CatchCat, l'aplicació que està revolucionant els mòbils i també l'estiu, eh? La idea és tan addictiva com senzilla, simple. Veus un gat pel carrer? Doncs li fas una foto i gràcies a un sistema de detecció intel·ligent l'aplicació verifica que és un gat real. Res de fer trampes amb imatges d'internet, eh? I automàticament passa a formar part de la teva col·lecció. Funciona com una autèntica Pokébox, però amb gats, que seria una CatDex, eh? Cada felí es converteix en una carta única amb el seu propi nivell, raresa i estadístiques. I atenció, que no hi ha, no llancen boles, aquí el que val són les llaunes de menjar per atraure aquests gats. A més, té un mapa interactiu per veure quins gats han descobert els teus amics a prop teu i fins i tot pots batre'ls en duel entre ells. El seu creador, el Sebastian Seidel, ja l'ha llançat a través de la plataforma Google Play i està arrasant. La seva pàgina web promet que ben aviat estarà disponible també per telèfons d'Apple. Així que ja ho saps, aquest estiu, si ets els que no pot evitar saludar cada gat que veu pel carrer, aquesta aplicació és la teva, eh? CatchCat. La pots descarregar i començar a col·leccionar tots els gats que tu vulguis. Meu, meu.
1: Aixequem persianes i els ànims han d'allà Catalunya. Amb Víctor de la Torre, el despertador dels 40.
0: Encara no l'he provat, eh? Però tinc ganes de provar-la, CatchCat. Bé, ara per aquí, la nova cançó de Teddy Swims, un home que és un encant i que, a més, té una veu que és increïble. Atenció a aquest nou projecte que ens presenta des de l'Andallà, Catalunya. Això es diu Mr. Know It All.

0: Aquí està, més remenant el cul al ritme d'aquesta història que ens proposa el Manuel Turizo amb consell inclòs. Coses d'amor, si l'altra la part no aporta el que ha de portar. Escolta'm, tu. Bon vent i barca nova. Por un pendejo no se llora. Salut, mi reina. I així anem camí de les 11 del matí. Anem tancant aquest andallà d'avui i tornarem demà, eh? Que serà divendres, a més, a partir de les 6 del matí amb el Dani i la Cristina i a partir de les 10 del matí aproximadament ens hi posarem plegats a molt més. Fins aleshores, només hem quedat dit que gaudeixis dels millors èxits que arriben de seguida al costat de l'Adrià Soler, que arriba amb el Quevedo, Elvis Crespo, o, per exemple, també Banda Neon, Búhos i Mont DJ, amb una de les cançons importants d'aquest estiu. Així, només em queda dir-te que gaudeixis al màxim...
1: El despertador dels 40. Anda ya, Catalunya, amb Víctor de la Torre.
0: Recorda que avui farà caloreta, també, eh? Hidrata't força, busca l'ombra i a gaudir dels millors èxits. Tornem demà, sigueu dolents, però només una mica. Ens quedem amb Dani Martín recuperant aquell esperit del Canto del Loco en aquest Volverà 2021. Bon dia!

0: Aquesta cançó és fantàstica. Aquí està Quevedo amb la graciosa Mavis Crespo, els dos junts col·laborant en una de les millors cançons que trobes al disc El Bafio. Així comença avui el Matí dels Èxits, aquest dijous. Què tal com esteu? Des d'ara fins les 2 de la tarda tenim el pla perfecte per aquest matí. A veure si ja passa aquesta caloreta que tenim al capdamunt, eh? Des d'ara fins les 2, totes les cançons preparades.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: I comencem amb una, amb Rosalía. A veure si tenim sort i també actua a la final del Mundial.

És la cançó de la setmana aquí als 40, el Supercat, el tema més important de Catalunya i Andorra. Ens la porten els Banda Neon, els Buhos i també el fantàstic Mon DJ. Això es diu El Ventilador, una de les nostres favorites aquí sonant als 40. I preparats de seguida amb el Maluma, però abans amb Daniela Blasco. Això és nou, es diu Mentira, una de les novetats interessants aquests dies aquí als 40. Espero que estigueu bé, eh? Ja és dijous, família. El cap de setmana el tenim a tocar i el cap de setmana que molta gent segurament començareu les vostres vacances d'estiu, eh? De moment, aquí a la ràdio et posem cançons com aquesta.

La batxateta calenta de Romeo Santos i Prince Royce. Intensitat, drama, sempre compleix tots els requisits, les cançons que han creat aquests dos grans amics ja, perquè han fet un disc col·laboratiu. El Romeo Santos, el Prince Royce, amb el seu Dados per rebre ara a una de les bandes icòniques. Són La La Love You. Aquesta hora, per aquí us parla Adrià Soler, que sóc jo, què tal, com estàs? I preparats amb ells. La La Love You. Això es diu La Mitad de la Mitad. És una de les novetats.

0: Per la final, que estem gràcies a aquesta cançó, el suport, l'ajuda de Shakira, potser ens ha ajudat una miqueta per arribar-hi. Aquí està el Dai Dai, la cançó més important al país, el tema número 1 a la teva ràdio, on la selecció espanyola ha arribat a la gran final. Això passarà diumenge, i una bogeria serà, eh? La Shakira liderant la llista amb el seu Dai Dai, la cançó oficial del Mundial de Futbol d'aquest 26, i així és com sonava.
1: Mala mujer, mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Mala mujer, mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel.

0: és que m'encanta aquesta cançó. Mua, mua, és la història potent del Ginestar, una de les històries destacadíssimes del seu últim disc, on hi trobes aquest mua, mua, mua. És una de les boníssimes del repertori de la banda, que per cert aquest estiu estaran entre altres jocs, per exemple, al Terramar a Sitges, que actuaran juntament també amb els Amics de les Arts. Serà una nit molt especial, eh?
1: Els 40... Adrià Soler.
0: I ara el moment de la col·laboració estrella. Són Ana Mena i Lola Índigo. Les dues juntes han creat aquest petitó, a cançó d'estiu 100%.

0: El seu concert va ser èpic a Madrid, eh? Aquí està Bruno Mars amb el seu I Just Might. Aquesta hora, per aquí, preparats de seguida amb el Juan Magán, també històries destacades a la ràdio, però és el moment de quedar-nos amb un dels grans discos d'aquest estiu. Ens el porta...
1: Els 40.
0: El fantàstic Relsby. Quina meravella de treball. Love, Love, Flag. Aquest treball que heu d'escoltar sí o sí. Si l'estiu passat ens va deixar aquell Tubacin, ara ens porta aquest Quien te ve. El Relsby, des de Mallorca.

les cançons més icòniques del seu treball, el Bad Bunny amb el Nueva York. Un estiu a Nova York, eh? Segurament molts de vosaltres ja teniu les maletes preparades per anar cap a Nova York, eh? On, per cert, es farà la gran final del Mundial aquest diumenge. Amb el Bad Bunny arribem al Full Running.

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els 40.cat.

0: això s'enganxa, eh? Aquest ella ja s'enganxa bastant, eh? És la Graciosa. Aquí estava el Quevedo amb l'Elvis Crespo. Aquests dos junts unint forces i creant una de les grans cançons d'aquest estiu del 26, que tenim moltes ganes, per exemple, de punxar aquest dissabte a Tossa de Mar. Ja hi serem jo mateix, Adrià Soler, però també amb l'Uri Mora estarem punxant a la nit de Tossa de Mar a partir de les 10 a l'Avinguda de Catalunya a Tossa de Mar.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: I ara aquí, Dani Fernández.
2: Me has invitado a bailar. Estás espectacular.

0: està el Fran García, que va ser el seu anterior disc, El t'estimo, te quiero. És un dels més escoltats de la música en català a casa nostra, eh? Aquí està el seu últim single, el Vine'm a buscar, l'Alfred, que sempre donen el clau amb la seva música, amb les seves cançons, que són una autèntica meravella. I de l'Alfred a la Vico, que estarà amb nosaltres a la gira als 40 Summer Live, que té nova cançó que m'encanta, es fresquetes, estiuenca, es diu Tiramisú.
1: El som és nou.
2: Els 40.

0: Aquí a la ràdio, un altre dia més d'una ala de calor, fresquets que estem. Totalment irònic això, dir-ho de l'així ràpid, eh? Arriba per aquí el Teddy Swims presentant el seu Mr. Know It All, l'últim hit d'aquest artista nord-americà que té una veu prodigiosa i que el tenim ja preparat com a novetat.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: Aquesta hora aquí us parla Adrià Soler. Què tal, com esteu? Com sempre, el vostre matí dels èxits en aquest dijous. Un dia perquè s'acabi també la temporada oficial de ràdio, eh? De tots els companys que uns quants marxaran de vacances, eh? Encara nosaltres estarem aquí acompanyant-vos, eh? No patiu, que la música no s'aturarà.

Som als 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona als 40, és un èxit.

són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Als 40, tots els èxits.

0: És Dai Dai de la Shakira i el Barnaboy regnant la llista per segona setmana consecutiva. Veurem què passa dissabte en el nou repàs del Del 40 l'1 amb el Toni Aguilar i també estarem pendents de la gran final del Mundial que es disputarà aquest diumenge a les 9 de la nit. Està bastant ajustat la disputa entre Argentina i Espanya per aconseguir la Copa. Veurem què passa. I ara arriba aquí un candidat a entrar a la llista aquí als 40.
1: Als 40. Pau García.
0: És la Vico, això es diu Tiramisú.

Era la Tura, la concursant de la passada edició d'Eufòria. Amb aquest on aniràs? I ara m'agradaria saber on aniràs tu de vacances. Ens ho pots dir al nostre Instagram, @els40, i et llegim aquí a l'antena. I en res, per la ràdio musical líder, et punxo Ayer la vi, The Fate of Ophelia, o la Music Session del Bizarrap i el Daddy Yankee. Però abans arriba un clàssic. És Justin Bieber i Ed Sheeran amb aquest I Don't Care.

0: És la unió de Juan Magán i Omar Montes en aquest Ayer la vi, una cançó que va sonar a la passada edició dels 40 Primavera Pop i que ens va encantar la unió entre el de Badalona i el madrileny. I ara arriba un candidat a entrar en llista, és el Teddy Swims, un artista nord-americà que, si no l'ha vist mai en directe, doncs t'ho recomano moltíssim, perquè és una de les millors veus a nivell internacional. Arriba a la ràdio musical líder amb això que es diu Mr. Know It All.
1: El som és nou. Els 40.

L'Octavell, sonant aquí a la ràdio musical Líder. I el tema d'avui és on anireu o on esteu passant les vacances d'aquest estiu. I potser hi ha algú que ho té molt clar i potser hi ha d'altres que estan indecisos. En tot cas, ens ho podeu fer arribar al nostre Instagram, que és @els40.

0: Madrid City de l'Anna Mena sonant aquí a la ràdio musical Líder. És una d'aquelles cançons que la vam escoltar en directe als 40 Music Awards el passat 2023 i vam flipar amb la seva actuació. I en res, obrim una nova hora amb Flowers de Miley Cyrus, Algo Tu de Shakira i DL, Girl on Fire o la que pot ser la cançó d'aquest estiu 2026, La Graciosa de Quevedo i Elvis Crespo. En res, tot això i més aquí als 40.
1: Els 40. Pau García.

0: És la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, i és que és una d'aquelles cançons candidates a ser la cançó d'aquest estiu 2026. Així comencem l'hora de les 5 d'aquest dijous 16 de juliol. Espero que estiguis més que bé, perquè ha d'arribar una cançó que ens acompanyarà a la gira d'estiu dels 40, els 40 Summer Live, que, per cert, passarà per Catalunya el 27 i el 28 de juliol, primer a Salou i després a Cubelles.
1: Els 40. Els 40. Pau Garcia.
0: I ara arriba la Daniela Blasco, és una artista que la vam conèixer l'any passat amb el seu Unana al Benidorm Fest, i ara és l'entrada més forta directa al 40 de la llista més important de tot el país, el del 40 al 1. Molt bona tarda des dels 40.

0: És la unió de dos colombians, Shakira i Bel, amb aquest Algo Tu, sonant aquí a la ràdio musical líder.
1: Aquesta és la cançó en català de la setmana...
2: Els 40.
1: Els 40.
0: I ara arriba el supercat de la setmana, és el ventilador de Buhos i Banda Neon. És la cançó en català més important de la setmana i són aquí, a Els 40, la ràdio dels èxits.

0: Així de bé sona Ain't No Beginning del Joe, i aquesta setmana és molt important si segueixes el futbol, perquè el diumenge se celebra la gran final del Mundial entre Argentina i Espanya, i ara arriba un grup que fa menció al Mundial del 2010 en la cançó que ja arriba per aquí, pels 40.
1: Els 40.
0: Són els La La Love You, que diuen lo celebraria com el gol de Iniesta. Sonen des de la posició número 20 de la llista amb el seu La Mitad de la Mitad. Sonen aquí, als 40, a la ràdio dels èxits.

Ara ens remuntàvem al 2014 i ho fèiem de la millor manera possible amb l'Ariana Grande i el seu Break Free. I en res, dos artistes que van passar per Barcelona la setmana passada amb el seu disc Better Late Than Never, o també el Nil Moliner amb el seu Nexo 04. Els 40, 40, tots els èxits. Però abans arriben els asturians Marlon, que vindran als 40 Summer Live de Salou i Cubelles els pròxims 27 i 28 de juliol, respectivament. Ara sona la ràdio musical, liderem això que es diu Háblales.

0: Está muy bien que llevar esa medallita en el retrovisor de tu coche te dé seguridad. Pero a nosotros seguridad nos la da que lleves la V16 en la guantera. Porque además de señalizar tu vehículo cuando estás parado, informa al resto de conductores. No salgas a la carretera sin la V16 conectada en la guantera. Obligatoria para tu seguridad. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
1: Compartir un melón de Aldi en verano es lo mejor.
2: No lo comparto.
1: ¿Lo que he dicho?
2: No, el melón. Esta semana el melón a 0,89 el kilo.
1: Y el tomate pera a 1,29 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. Aldi.
2: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
3: Ritmo. Ponemos ritmo al sábado. Los 40 éxitos más importantes del país en Del 40 al 1. Con Tony Aguilar.
4: Esta semana entra en la lista de los 40 Daniela Blasco con Mentira. ¿Cuál será la entrada más fuerte de la semana que viene? No te pierdas Del 40 al 1 Coca-Cola. El sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias.
3: Vende público a Del 40 al 1 Coca-Cola. Envía tus datos a del40al1@los40.com con el asunto público. Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat. Barcelona, 93.9.
5: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
6: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: BQN pregunta. Una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
8: Amb TMB ets a prop de tot. De la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve. Cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot.
9: ¡Bravo, selección! ¡Estamos en la gran final! En La Traca tenemos las mejores ofertas en bengalas, antorchas de humo, truenos y cohetes para que animes a tope a la selección en esta gran final.
10: Con La Traca, tú marcas el primer gol. Entra a latraca.es y encuentra tu tienda más cercana.
11: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
12: Ja són aquí les rebaixes d'estiu a Mataró Park.
13: Moda, complements, calçat, tecnologia, accessoris i molt més amb descomptes irresistibles.
12: I gaudeix també de la millor gastronomia, lleure i entreteniment.
13: El pla perfecte és a Mataró Park.
14: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
15: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
16: Tothom té la mirada posada cap a Nova York. La final del Mundial només es viu un cop cada 4 anys. I la Roja ha aconseguit el passi d'or. Aquest diumenge, a les 9 del vespre, lluitaran per la segona estrella. I els col·laboradors de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues, el tio Faja, Gonzalo Álvarez i Cristóbal Chacén, seran a la sala Cotton de Casino Barcelona, amb regals i sorpreses per animar la prèvia i, passi el que passi, el postpartit.
17: És gratis, eh?
16: Més informació a casinobarcelona.com.
18: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness. no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els40.cat, el web dels 40 en català.

0: Els teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40. Si sona als 40, és un èxit.

0: Nil Moliner i el seu Tu Cuerpo en Braille sonen als 40 amb tots els èxits. Ja arribem al punt de les 6 de la tarda. Deixo amb el Karin Herrero i tots els tamacles que té preparats, com el Dai Dai de la Shakira i el Barnaboy, o el Petito de l'Anna Mena i, la Lola Índigo. Jo m'acomiado amb el Crazy in Love de la Beyoncé. Torno demà des de les 4 i fins a les 6 de la tarda. Que vagi bé. Adéu-siau.
1: Els 40. Pau García.

0: són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits.
1: Los 40.
2: 40.
1: Todos los éxitos.

0: aquest èxit que es diu Water, aquí des dels 41 siguis on vagis de Catalunya, arriba d'un dels hits i també de Relsby, una de les noves es diu Quien Tene. Cançó que em demanes també des de xarxes socials, @els40, @AdriaOrtega, des de X i des d'Instagram. Què tal, com vas? Com el dijous? Passo-m'hi.
1: Els 40. Connecta amb els èxits. 40.

és una de les cançons de l'estiu, eh? A Catalunya és aquesta, aquesta que es diu El Ventilador, Búhos, Banda Neon i Modigi, que ara mateix la recupero en aquesta tarda vespre del 16 de juliol. On siguis, on vagis, arriba Summer, arriba Leo Viedin i també la cançó de Quevedo i Elvis Crespo.

escollides com les cançons més importants del moment a nivell 40, clar. Sobrepassem el punt de les 8. 32 minuts per sobre. Arriba!

0: La Maite, que m'escriu des de Puigcerdà, em diu: hola, Adrià, t'escoltem, com és habitual, al cotxe amb la meva filla. Ens podries posar la de Te Pol en unos años? El vam veure en directe amb vosaltres als 40 en un escenari i ens va encantar com ho va fer. Aviam si ens la pots posar abans de les 9 perquè estarem al cotxe. Moltíssimes gràcies i ens encanta que ens posis les cançons que demanem. Gràcies a vosaltres a través de les xarxes socials des dels 40, des d'Instagram, @els40@AdriaOrtega, també a X, al compte de Twitter, on siguis on vagis, connectades i connectats aquí.
1: Els 40, Adrià Ortega. Els 40.

0: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
1: Que sé que estàs aquí, aquí cerca de mi, que tu eres mi baby.
0: Els 40, tots els èxits. Els 40. Els 40. Tots els èxits. Els 40.cat.

0: teníem en bucle el seu dia, les Cantrix, amb això que es diu Golden, i que ara mateix te la proposo per acostar-nos al punt de les 9 de la nit. Atenció, perquè en res arriba el nostre número de la setmana, també passarà per aquí Shawn Mendes, Rosalía o Ginestà, amb una de les seves noves cançons que es diu Mua Mua Mua.
1: ¿Qué, qué? Han ocupado mi casa y no me ayuda. Pues, ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
2: Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: ¿Qué? Vente a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es.
3: Barcelona, 93.9.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

La cançó de Del 40 en 1 perquè és la més important, la número 1 d'aquesta setmana dins la llista d'èxits que tu controles des del nostre website oficial, des de los40.com. La cançó del Mundial, de fet, aquest proper diumenge s'acaba amb la final. Número 1 d'aquesta setmana dins la llista d'èxits que tu controles des del nostre website oficial, des de los40.com. La cançó del Mundial, de fet, aquest proper diumenge s'acaba amb la final, finalíssima, entre Argentina i Espanya, i aquesta cançó, Dai Dai, de la Shakira.

0: BBM, devi tirar más fotos. Aquesta és la cançó de Bad Bunny que hem ballat, i de quina manera. Aquí a la ràdio també les nostres festes, amb ritmes també de ginestà que escoltaves al Mua Mua Mua, i també una de les últimes de Teddy Swims, que ens aterra aquí a la nostra fórmula musical. Es diu Mr. Know It All. Atenció, això és un dels nostres New Music Files, una de les nostres novetats.
1: El som més refrescant de l'estiu. Els 40.

0: restaurant de parc, que és un dels himnes, aquesta que es diu Por un pendejo no señora, salut mi reina, és Manuel Turizo, que ara mateix ens acosta que ve de 2:15 de la nit, en aquest 16 de juliol, qui et parla, Adrià Ortega, com és habitual a aquesta hora, amb la nova cançó de Pico. Se'm fa la boca aigua perquè el tema, la cançó en qüestió es diu Tiramisú. És que m'encanta el tiramisú i m'encanta aquesta cançó. Mira, escolta.
1: Es diu Els 40.

0: boig de mort. Sí o no? Allò que tornes completament fora de si. Doncs aquest és el missatge que ens envia el Crazy Love de la Beyoncé. Però t'ho prestarà mateix dins la nostra fórmula musical amb Baby Keta i també amb el meso de Lola Indigo i Lucho RK. És el seu nou impacte internacional. Es diu El Bachatón de la L i l'escoltes aquí als 40 dins la nostra fórmula en aquest 16 de juliol del 26.
1: Si és un èxit, sona als 40.

Aquesta cançó l'has escoltat i vol amb els 40 dins la nostra fórmula musical, però també els escenaris van estar amb nosaltres, Omar Montes i Juan Magán, als 40 Primavera Pop 2026 que vam realitzar a Badalona amb ritmes de números 1, amb ritmes de hits, i aquesta cançó, l'electro latino més contagiós, que sona evidentment aquí, des de la nostra fórmula musical. A costons a les 10 de la nit, abraçades aquí, t'ha parlat Adrià Ortega des del punt de les 8, amb ritmes de números 1. I a més et tinc aquí preparades i a punt.

El web dels 40 en català. Els40.cat. Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí.

tots els teus èxits. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.